0: Las novitats ter RTR.
1: En Luedo ein ins bein prest puspe poder controllar chats personals per combatter maldiever sexual dufans. E da Hamburg alla giugadra de tennis grejuna Simona Walter pers ses geu den prima runda su entrindir combat. Ille las trais, meu nom Erwin Kadof, benveni. En il combat contra maldiever sexual du fans, du ein servetz de messenger puspe poder cerciar indizis en chats privats en l'Union Europea. En la debatta davat la controlla de chats en representantes e representants dels paes co membres de l'UE sa convenits ad in excepzion limitada de las regles de protección de datas. Avant aveva già il Parlament de l'UE approva quest plan. Il nov prim minister britannic Andy Burnham ha annunzià ina limita per prezs de bigliets de bus. A partir da l'autron, na doa inviadi simples bitch pli custar maximal main 3 pfunds, ma bain 2. Finanziar questa mesira vul Burnham cunscursanir las investiziuns in projekts internazionals per la protezione